0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: 1, 2, 3, 4.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani, si es pot del moment, escoltes la fórmula musical de la ràdio de l'endemà.

0: Figa Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah, ah.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
1: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia, Lloret de Mar acull la 11a Night Trail aquest dissabte amb la previsió, diguem-ho bé, de superar els 600 participants.

0: Lloret de Mar celebra aquest dissabte la 11a edició de l'Any Night Trail, una cursa nocturna que espera superar els 600 participants i que s'ha consolidat com una de les proves esportives més destacades al municipi. Un dels moments més esperats és l'arribada a la platja, una activitat o un moment que es va recuperar l'any passat. La prova ofereix dos recorreguts de 7 i de 14 quilòmetres aptes per a corredors i caminants i que permet descobrir espais emblemàtics del litoral i la muntanya de Lloret en un circuit que combina mar, bosc i patrimoni. La sortida serà des de l'oficina de turisme i el recorregut passarà per Sant Quirze, Fenals, el Camí de Ronda i el Castell de Sant Joan, amb l'arribada final a la Platja Gran. En uns minuts escoltarem els organitzadors de la Night Trail, la prova presentada aquest dijous. És el nostre tema de portada d'avui divendres, dia 5 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que avancem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. Avui explicarem que 60 alumnes de quart d'ESO, del Coll i Rodés, estan immersos aquesta setmana en una de les experiències més esperades del curs, fer el Camí de Santiago. Els escoltarem per saber com ho estan vivint. A més, els alumnes de primer presenten els resultats del projecte de recerca científica Observadors del Mar. La mostra obre portes avui al Puntet amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Aquest dijous s'ha presentat al Consell de la Selva el projecte Castells als Castells, una iniciativa cultural que busca vincular el món casteller amb el patrimoni històric dels 26 municipis de la comarca de la Selva. A la segona part entrevistarem l'artista Alex Scott, que ahir va estrenar la seva nova cançó Vámonos de fin de semana. I després repassarem l'agenda del cap de setmana, en què el concert de les Migues avui a l'amfiteatre està tot ple i destaca de forma interessant, sense oblidar la romeria de la Casa Cultural Andalusa.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps, interessant sempre, a les portes del cap de setmana i amb diferents activitats a l'aire lliure. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisés García, Samuel Alburquerque, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: les 8 i 3 minuts del matí, el primer titular que busquem sempre al Bon Dia, Bona Hora és el del temps per conèixer la previsió amb tot detall d'avui i del cap de setmana. Donem pas a la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Després del front de xàfecs i tempestes d'ahir, avui el temps serà més tranquil, però no farà net del tot. Aquell lloret es mantindrà un cel variable, estones fins i tot no es descarta mig ennuvolat per la presència encara d'alguns intervals de núvols, en principi sense pluja, tot i que no es pot descartar alguna gotellada puntual, poca cosa, i si arriba a caure. I avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Aquest front ha escombrat la massa d'aire càlid dels últims dies i, per tant, fresca a primeres i a últimes hores, i al centre del dia calor a ratlla, una màxima que en principi no hauria d'arribar als 25 graus. I de cara al cap de setmana, doncs bé, la calma dominarà, amb més sol que no pas núvols, tot i la presència encara d'alguns intervals de núvols totalment inofensius, especialment el dissabte. No es veu pluja a la vista, de moment a mitjà termini, després del front d'ahir, i unes temperatures que a poc aniran remuntant, escalant posicions, per tant, ambient cada cop més càlid al centre del dia, màximes que tornaran a superar els 25 graus, sobretot a l'interior de Lloret. I de cara a la setmana vinent, sembla que la calor es tornaria a intensificar i, per tant, continuarem una mica amb aquest ambient estiuenc que ha avançat per les dates amb valors per sobre de la mitjana. Per tant, la refrescada d'avui no tindrà continuïtat.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim en aquests moments a Lloret de Mar. 15 graus de temperatura, la humitat se situa al 80%, i volem aportar la dada que ens acosta en Jaume Masdevall, el nostre col·laborador. Són els 27 litres per metre quadrat que van caure ahir al vespre a Lloret de Mar. Jaume, com sempre, moltes gràcies. Avancem amb més continguts a 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres, és 5 de juny del 2026. Repassem portada, Josep.
2: I aquestes són les notícies més importants i destacades d'aquest divendres. Diari de Girona presenta en primera plana la notícia: Girona posarà fi a bona part de l'aparcament gratuït. També amb fotografia il·lustrativa: hem fallat, però l'objectiu és tornar a primera, fent referència al club de futbol Girona, que amb la imatge que acompanya aquesta notícia és la del president en plena roda de premsa anunciant aquest fet. En bateria de titulars en educació, el govern preveu aplicar l'últim preacord tot i la negativa dels docents. En criminalitat, pugen les baralles en grup amb lesions i les violacions a la província. En tema d'incivisme, denunciats dos comiats de solter a Platja d'Aro per música alta i molèsties. També en equipaments, MIFES amplia el servei gratuït d'autonomia a Girona. I a peu de plana, educar no és castrar, és ensenyar els fills a autorregular-se. És l'apartat de menors i xarxes socials que avui ofereix en primera plana aquest diari, Diari de Girona. Pel que fa al punt avui, com sempre, tema monotemàtic amb Mick Jagger de jovenet i en primera plana amb fotografia il·lustrativa i amb el titular Stones, mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Més notícies de la jornada, una mica més de varietat en el dia d'avui en les primeres planes dels diaris informatius estatals. El País obre dient 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I Luco situa a Santos Cerdán a l'origen de les clavegueres des de 2021. Diari El Mundo. El Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. I una societat aguanta la bastida financera de Barça i Madrid. A La Vanguardia, els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. I el jutge demana als moviments bancaris del PSOE i PSC dels anys 2024 i 2025. El diari La Razón. Imatge per a David Sánchez, el germà del president del govern, que afronta ara una petició de 6 anys a presó. També llegim indignació a la Guàrdia Civil per la connivència dels caps de la trama. al diari El Periódico de Catalunya. Ensenyament aplicarà el preacord tot i el no dels professors. Imatge per a la Sagrada Família i el titular Així és l'Espanya que rebrà a Lleó 14. I també un apunt internacional: Israel i el Líban pacten un alto al foc que no atura els atacs. Al diari ABC, imatge del tinent general Manuel Llamas, director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, amb el titular El DAO fa forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO. I també a peu de plana, Leire Díez, sobre la directora de la Guàrdia Civil, diu que és de la seva confiança.
0: Gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3CAT Info, que ara mateix ens porta a parlar de la vaga de docents a tot Catalunya amb manifestació a Barcelona i una reunió sense la USTEC. La primera aturada de tot el col·lectiu després del rebuig contundent a la proposta del govern servirà per posar a prova la mobilització dels docents en el pols amb la Generalitat. També explica, doncs, que el detall de l'acord amb educació tirarà endavant amb 3 sindicats malgrat el rebuig dels docents. El departament aplicarà l'acord amb els sindicats que han acceptat les millores, que són professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT. També diu el 3CAT Info, la vaga a les biblioteques s'estén a tot Catalunya just abans de la selectivitat. Aquest divendres hi ha convocada una manifestació a Barcelona on el personal de biblioteques va iniciar una vaga indefinida el 26 de maig. D'altra banda, canviem de tema, la pluja fa leguits a la Patum i obliga a suspendre concerts del Primavera Sound. A Ripoll, la caiguda d'arbres ha tallat la R3 de Rodalies i també la carretera C-17. Carta d'expresidents de la Generalitat, el Barça i Òmnium per al Papa per reivindicar la catalanitat. Personalitats catalanes han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i la identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona. La directora de la Guàrdia Civil diu que va tallar la relació amb Leire Díez després de 2 reunions. L'Institut Armat explica que van tallar el contacte després que Díez plantegés a Mercedes González recuperar un comandant suspès de sou i feina per la seva implicació en el cas Coldo. Més titulars, aconsegueixen extreure mostres d'ADN del 70% de cossos exhumats de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que ja han permès identificar 27 víctimes. I per acabar, un titular d'aquests que ens dibuixen un somriure, les iaies d'Olot que revolucionen les residències d'avis fent playback. Val més que no t'hi fixis, és un grup musical de 10 dones garrotxines que va néixer en un edifici de pisos tutelats per a gent gran i que ara anima teatres i residències.
3: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem una referència a Lloret de Mar, tot i que és indirecta, a la pàgina 8 del diari de Girona, amb el titular que augmenten les violacions i les baralles en grup amb lesions. Estem parlant del balanç trimestral, són dades que ha donat a conèixer, doncs, el Ministeri de l'Interior i que parla en conjunt del territori. També parla en concret pels diferents municipis i el balanç mostra que 6 de les 10 principals ciutats gironines han registrat menys infraccions penals que durant el primer trimestre de l'any passat. Les excepcions són Banyoles, Lloret de Mar, Salt i Blanes, on els delictes han anat a l'alça. La notícia diu que pugen en aquest sentit, però de manera molt més moderada a Lloret de Mar. En aquest cas, la criminalitat aquí augmenta un 2,1%, passant de 429 a 438 infraccions penals.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat, Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
9: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
10: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
11: Escoltes la teva
3: Bon dia, bona hora.

0: Un quart de nou en punt del matí. Donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar es prepara per acollir la Night Trail, una de les proves esportives més emblemàtiques del municipi, que aquest dissabte, 6 de juny, arriba a la 11a edició.
1: Bon dia, bona hora. La cursa ofereix dos recorreguts de 7 i 14 quilòmetres pensats perquè tant corredors com caminants puguin gaudir d'una experiència única en un entorn natural privilegiat.
0: Els participants tindran l'oportunitat de descobrir els corriols de muntanya de Lloret i alguns dels racons més espectaculars del litoral de la Costa Brava en una prova que combina mar, muntanya i esport nocturn.
1: Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva, explica que esperen superar els 600 participants.
2: Nosaltres amb moltes ganes, sí que hem fet algun canvi sobretot amb la data, però de moment el ritme de les inscripcions és molt bo i esperem doncs, que sigui com els darrers anys una festa esportiva a Lloret. Ara mateix estem per sobre dels 500 participants preinscrits i sabem que les darreres 48 hores són on hi ha un creixement important, així que esperem estar per sobre dels 600 i doncs, com deia, tenir una bona participació, que es vegi a l'arribada un moment festiu i esperem doncs, això, que molta gent pugui gaudir del circuit i del recorregut.
0: Segons els organitzadors, el principal atractiu de la Night Trail és el circuit.
2: El principal atractiu és sobretot el circuit, el fet de donar a descobrir als corredors l'entorn natural de Lloret de Mar, que és una cosa que a vegades jo penso que falta que posem en valor i és preciós i és tota una oportunitat doncs, poder córrer al costat del mar. És una experiència, a més de nit, arribar i estar a la platja, que tothom doncs, sempre ens ha transmès que és molt gratificant.
1: En els mateixos termes s'expressa Frederic Guic, regidor d'Esports, que destaca l'arribada dels participants a la platja.
3: Aquesta cursa que obre doncs, la temporada d'estiu pràcticament, doncs, que ens aporta doncs, més de 500 corredors cada any i que recorre doncs, els corriols més atractius de la zona muntanyosa, de la zona de muntanya de Lloret, tot i que no en tenim gaire, i que acaba doncs, en aquesta arribada emblemàtica que és a la sorra de la nostra platja. Aquí hi ha aquella gent doncs, que ja és una practicant habitual, que solen córrer diferents proves durant tota la temporada, durant tot l'any, tot i que aquesta prova doncs, és una prova doncs, que és fàcil de fer, la distància de 7 quilòmetres és una distància doncs, que és senzilla i que pot doncs, arribar als corredors molt més populars.
0: La Night Trail és una cursa puntuable per la Lliga Championship i destaca per un recorregut que travessa espais emblemàtics del municipi.
1: La sortida tindrà lloc al costat de l'oficina de turisme de Lloret de Mar, des d'on els participants s'endinsaran pels boscos de Sant Quirze abans de dirigir-se cap a Fanals. El traçat continua pel camí de Ronda, passant pel castell de Sant Joan i Calabanys, fins a culminar amb una espectacular arribada a la platja Gran de Lloret.
0: L'organització, com diem, espera superar enguany la xifra de 600 sense participants, consolidant així el creixement de la prova i l'interès que desperta entre corredors i aficionats a les activitats esportives a l'aire lliure.
1: Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial de la prova, Night Trail Lloret.
4: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 19 minuts del matí obrim plana educativa i parlem dels alumnes de quart de l'ESO del Coll i Rodés que estan immersos aquesta setmana en una de les experiències més esperades de tot el curs, que és el Fer el Camí de Santiago.
1: Un total de 60 estudiants i 4 professors van sortir de Lloret de Mar aquest dilluns 1 de juny per iniciar una aventura que els portarà fins a Santiago de Compostela després de recórrer diversos trams del camí i visitar algunes de les ciutats més emblemàtiques del recorregut. Ho expliquen dos dels mestres, l'Agus i la Marta.
5: Vam emprendre aquest viatge el dia 1 de juny a les 6 del matí de la porta del Ramon Coll Rodés i tornem el dissabte dia 6. Vale, som 60 alumnes, més 4 professors acompanyants.
6: Vam començar el dilluns a Navarra, al poble de Roncesvalles. He fet dues etapes de Navarra, dos caminates. Després l'autobús ens ha portat fins a la ciutat de Burgos, ens ha portat també a visitar la ciutat de Lleó, fins a arribar a Melide, que és un poble de Galícia, on hem començat un altre cop la caminata, fins a arribar a Santiago de Compostela.
0: Però sí, algú que viu aquesta experiència amb especial intensitat són els alumnes. Entre caminades, convivència i descobriment de nous paisatges, els estudiants acumulen records que no oblidaran fàcilment.
7: Doncs la meva experiència crec que és doncs, molt, molt divertit la manera de doncs, estar uns quants dies caminant i veient el paisatge. L'únic que sí que potser és una miqueta més dur a l'hora de mentalitzar-te i saber que potser doncs, és més difícil del que et pensaves, però val la pena i és molt, molt bonic de viure. Crec que es tindria que viure una vegada a la vida.
8: És una mica dur, però mereix la pena molt perquè mentre vas caminant doncs veus coses que no les pots veure cada dia i bueno, és una experiència que t'emportes i això.
9: És una experiència molt divertida, m'estic passant molt bé amb els meus amics. Camina una mica dur, però no és tant. I no sé, m'estic passant molt bé.
1: Més enllà dels quilòmetres recorreguts, el projecte també té una important vessant educativa. El Camí de Santiago es converteix en una oportunitat perquè els joves aprenguin a superar dificultats, treballar en equip i sortir de la zona de confort. Donem pas a la Maria, una altra de les professores que els acompanyen.
10: On l'alumnat ha de superar obstacles, no? Com han comentat molts d'ells, semblava més fàcil del que realment és, però també se n'adonen que poden fer-ho. I que també doncs, aquest companyerisme no, que sorgeix entre ells i elles. És molt maco de veure el caràcter de l'esforç també al final i viure moments que al final no podrien tampoc viure potser a Lloret, no? Paisatges diferents, a part de Navarra, a Galícia, a veure també ciutats no? On potser no han estat abans. Tot això doncs, és el que realment volem fomentar i transmetre a tots ells i elles.
0: Després de les etapes a Navarra, el grup ha continuat el viatge visitant ciutats com Burgos i Lleó abans de traslladar-se a Galícia, on han reprès la caminada.
1: Si tot segueix segons el previst, els estudiants arribaran aquest divendres a Santiago de Compostela, culminant així una experiència inoblidable fent el Camí de Santiago.
0: Continuem en plan educativa coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient. L'alumnat de primer de l'ESO del Coll i Rodés presenta els resultats del projecte de recerca científica Observadors del Mar.
1: Una iniciativa que els ha permès investigar la presència de microplàstics i mesoplàstics a les platges de Lloret de Mar i aprofundir en el coneixement dels efectes que aquests residus tenen sobre el medi marí.
0: El projecte Observadors del Mar culmina amb una exposició que és oberta a la ciutadania que es podrà veure des d'avui fins al 12 de juny al puntet del centre i després del 12 al 19 de juny al puntet de Fanals. Ho explica una de les professores, Maria Torrente.
11: Per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el dia 5 de juny, l'alumnat de primer d'ESO de l'Institut Ramon Coll i Rodés ha presentat el resultat d'un projecte de recerca científica que es va fer la setmana d'abans de Setmana Santa i que s'anomena Observadors del Mar. Aquest projecte ha permès a l'alumnat doncs, investigar des de ben a prop la problemàtica dels plàstics, microplàstics i mesoplàstics de les platges de Lloret de Mar. L'exposició es podrà visitar primer al puntet de Lloret des del dia 5 de juny fins al dia 11 i posteriorment al puntet de Fanals des del dia 12 fins al 19 de juny. El projecte es divideix en tres eixos diferents. El primer eix és sobre la realitat actual, on l'alumnat, a través de fotografies comparades entre fotografies que ens han cedit des de l'arxiu i fotografies que han realitzat ells, com ha canviat el paisatge de Lloret. El segon eix és l'eix de l'anàlisi científica i en aquest queden recollits en diferents pòsters científics l'estat actual de les platges en quant a microplàstics i mesoplàstics. I per últim, l'últim eix és el de les solucions, on l'alumnat presentava mitjançant campanyes de sensibilització en format stop motion alguna solució a aquesta problemàtica. Amb aquesta activitat, els estudiants el que realment buscaven era poder transmetre tot allò que han après durant una setmana, durant el treball d'una setmana, a tota la població de Lloret, amb l'objectiu de conscienciar i fomentar hàbits de consum més responsables per la preservació del medi natural.
1: La mostra recull el treball realitzat pels estudiants durant el curs i presenta els resultats d'una investigació que combina l'observació directa de l'entorn, l'anàlisi científica i la sensibilització ambiental.
0: Com explica la professora, l'exposició s'estructura en tres àmbits que són principals. En el primer lloc, una mostra fotogràfica que permet conèixer la realitat actual de les platges i la problemàtica dels residus plàstics al litoral.
1: En segon lloc, diversos pòsters científics exposen exposen la metodologia emprada i les conclusions obtingudes durant el procés de recerca.
0: Finalment, els visitants poden veure o podran veure les campanyes de sensibilització que han creat els mateixos alumnes en format stop motion, amb missatges orientats a fomentar actituds més responsables amb el medi ambient.
1: A través d'aquest projecte, els joves han desenvolupat competències científiques de treball en equip i de comunicació, alhora que han pres consciència de la necessitat de protegir els ecosistemes marins davant l'impacte creixent de la contaminació de plàstics.

0: El Consell Comarcal de la Selva i la colla castellera Guillats de la Selva han presentat aquest dijous el projecte Castell als Castells, una iniciativa cultural que vol unir el món casteller amb el patrimoni històric dels 26 municipis de la comarca. Donem pas al vicepresident tercer del Consell, Albert Sanz.
1: Bueno, pel Consell Comarcal, sempre que sigui fer difusió de la cultura popular d'aquí del nostre país és molt important. I a més hem d'aprofitar la feina de les entitats socials i de tot tipus d'entitats per tirar endavant tot això, perquè al final el teixit associatiu és el que val a la província, el que fa molta feina on no arriba precisament les administracions, i sense ells no podríem tirar activitats com aquesta endavant.
2: La proposta consisteix a aixecar un pilar de 4 en castells, torres i elements patrimonials destacats de la Selva, convertint aquests espais en escenaris de cultura popular i trobada ciutadana. El primer acte tindrà lloc aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda.
0: El projecte ja té les primeres dates lligades i les actuacions s'aniran desenvolupant en el territori entre aquest any i el 2027, de manera progressiva i vinculada a festes majors i esdeveniments locals.
2: Entre les ubicacions previstes, en el cas de Lloret de Mar, l'actuació es farà al Castell de Sant Joan.
0: La data, però, aquí està pendent de concretar-se.
2: Els Guillats de la Selva, nascuts el 2018 a Santa Coloma de Farners i consolidats com a colla de nivell de 7 pisos, destaquen que la iniciativa reforça el seu arrelament comarcal i la connexió entre patrimoni i cultura castellera arreu de la Selva.

0: El nou cicle de concerts a temps a Clotilde començarà aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb un ple absolut en la seva primera actuació. Les entrades per al concert de les Migues, a qui estem escoltant i que dona el tret de sortida, s'han exhaurit des de fa dies.
1: La principal novetat d'aquesta edició és que el cicle se celebrarà per primera vegada al nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai que l'Ajuntament ha estrenat recentment com a escenari per a activitats culturals i musicals.
0: La regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich, destaca la bona resposta del públic i ha explicat que també queden les últimes entrades ja per als concerts d'Helena Gadel i Laura Andrés.
2: Molt contents perquè doncs, les actuacions de les Migues no hi ha entrades, s'han venut totes. Això vol dir doncs, que han tingut molt bona acceptació per part de la gent i queden molt i molt poquetes, també ho haig de dir, pel dissabte següent, que és l'Helena Gadel, i l'altra, que és la Laura Andrés. Així que doncs, la gent miri d'agafar les entrades poquetes perquè aviat posarem també el cartell de Soul Out, estic seguríssima. I doncs, bueno, petits concerts juntament amb els de Candlelight, que també alguns d'ells de Candlelight també s'han exhaurit les entrades. I bueno, una programació doncs, que ha començat a per, bueno, programar en aquest nou amfiteatre de Lloret i que creiem que doncs, ha estat un èxit, la veritat.
1: La regidora afegeix que també s'han acabat les entrades d'alguns concerts de l'altre cicle que tindrà lloc a l'amfiteatre, el Candlelight.
0: Aquest tipus de festival que arriba a Lloret per primera vegada es caracteritza perquè els músics interpreten un repertori molt popular il·luminats només amb la llum de les espelmes.
1: En aquest cas, el programa inclourà quatre actuacions entre els mesos de juliol i agost amb música de Queen, ABBA, Hans Zimmer, Coldplay, Imagine Dragons o Vivaldi. Les entrades a través del web de Fever, mentre que el cicle Temps Clotilde cal comprar aquestes entrades a Patrimoni.
0: Dos quarts de nou, en punt del matí.

0: Moment de recuperar la crònica del temps, interessant sempre les portes del cap de setmana. Escoltem la informació que ens acosta un dia més. En Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Després del front de xàfecs i tempestes d'ahir, avui el temps serà més tranquil, però no farà net del tot. Aquell lloret es mantindrà un cel variable, estones fins i tot no es descarta mig ennuvolat per la presència encara d'alguns intervals de núvols, en principi sense pluja, tot i que no es pot descartar alguna gotellada puntual, poca cosa, i si arriba a caure. I avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Aquest front ha escombrat la massa d'aire càlid dels últims dies i, per tant, fresca a primeres i a últimes hores, i al centre del dia calor a ratlla, una màxima que, en principi, no hauria d'arribar als 25 graus. I de cara al cap de setmana, doncs bé, la calma dominarà, amb més sol que no pas núvols, tot i la presència encara d'alguns intervals de núvols totalment inofensius, especialment el dissabte. No es veu pluja a la vista, de moment a mitjà termini, després del front d'ahir, i unes temperatures que a poc aniran remuntant, escalant posicions, per tant, ambient cada cop més càlid al centre del dia, màximes que tornaran a superar els 25 graus, sobretot a l'interior de Lloret. I de cara a la setmana vinent, sembla que la calor es tornaria a intensificar i, per tant, continuarem una mica amb aquest ambient estiuenc avançat per les dates amb valors per sobre de la mitjana. Per tant, la refrescada d'avui no tindrà continuïtat.
0: Gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 16 graus, la humitat se situa al 83% i també, doncs, volem recordar la dada que ens acosta en Jaume Mas de Vall, el nostre col·laborador. Són els 27 litres per metre quadrat que van caure ahir al vespre a Lloret de Mar. Com sempre, Jaume, gràcies.

0: Les 8 i 32 minuts del matí, el que fem ara és mirar les portades dels diaris d'aquest divendres, que és 5 de juny.
1: Les mirem i les llegim. Primeres notícies que ofereixen les portades d'aquests rotatius. A nivell comarcal, diari de Girona. Girona posarà fi a bona part de l'aparcament gratuït. També es fa ressò que el govern preveu aplicar l'últim

0: el servei gratuït d'autonomia a Girona. El punt avui es fa ressò dels Rolling Stones, amb el titular Stones, mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País obre dient 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. Luco situa Santos Cerdán a l'origen de les clavegueres des de 2021. Al diari El Mundo, el Suprem va frenar el pla contra Luco de Mercedes González i una societat aguanta la bastida financera de Barça i Madrid. A La Vanguardia, els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes i el jutge demana als moviments bancaris del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. Diari La Razón, imatge per a David Sánchez, que afronta ara una petició de 6 anys de presó. També llegim indignació a la Guàrdia Civil per la connivència dels caps de la trama. El diari El Periódico de Catalunya, Ensenyament aplicarà el preacord tot i el no dels professors. Imatge per a la Sagrada Família i el titular Així és l'Espanya que rebrà a Lleó 14. A nivell internacional, Israel i el Líban pacten un alto el foc que no atura els atacs. Finalment, a l'ABC, imatge pel tinent general Manuel Llamas, director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, amb el titular El DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de Luco. I també a peu de plana llegim Leire Díez sobre la directora de la Guàrdia Civil, diu que és de la seva confiança.
1: Gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, que ara mateix ens porta a parlar de la vaga de docents a TOC Catalunya amb manifestació a Barcelona i en una reunió sense la USTEC. La primera aturada de tot el col·lectiu després del rebuig contundent a la proposta del govern servirà per posar a prova la mobilització dels docents en el pols amb la Generalitat. També explica aquesta notícia que el detall de l'acord que Educació tirarà endavant amb tres sindicats malgrat el rebuig dels docents. El departament aplicarà l'acord amb els sindicats que han acceptat les millores, que són professors de secundària, la Comissions Obreres i la UGT. La vaga a les biblioteques s'estén a tot Catalunya just abans de la selectivitat. Aquest divendres hi ha convocada una manifestació a Barcelona on el personal de biblioteques va iniciar una vaga indefinida el 26 de maig. Més qüestions, la pluja fa la guitza a la Patum i obliga a suspendre concerts del Primavera Sound. A Ripoll, la caiguda d'arbres ha tallat la R3 de Rodalies i la carretera C-17. Carta d'expresidents de la Generalitat, el Barça i Òmnium al Papa per reivindicar la catalanitat. Personalitats catalanes han enviat una carta al Papa Lleó XIV que publiquen diversos diaris per reivindicar la llengua i identitat catalanes abans de la seva visita a Barcelona. La directora de la Guàrdia Civil diu que va tallar la relació amb Leire Díez després de dues reunions. L'Institut Armat explica que van tallar el contacte després que Díez plantegés a Mercedes González recuperar un comandant suspès de sou i feina per la seva implicació en el cas Coldo. Més qüestions, aconsegueixen extreure mostres d'ADN del 70% de cossos exhumats de la Guerra Civil. Són 700 perfils genètics que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts i que ja han permès identificar 27 víctimes. I per acabar, volem destacar un titular d'aquests que ens fan somriure, les iaies d'Olot que revolucionen les residències d'avis fent playback. Val més que no t'hi fixis, és un grup musical de 10 dones garrotxines que va néixer en un edifici de pisos tutelats per a gent gran i que ara anima teatres i residències.
2: Els diaris parlen de Lloret.
1: Avui trobem una notícia al diari de Girona, a la pàgina 8, en què doncs, es fa un balanç trimestral de les dades de criminalitat en el primer trimestre de l'any i són dades del Ministeri d'Interior. El titular, que és genèric de comarques de Girona, és que augmenten les violacions i les baralles en grup en lesions. I explica la notícia que hi ha 6 ciutats gironines, entre elles Lloret de Mar, que incrementen doncs, els delictes. Diu que en el cas de Lloret la puja és moderada i explica que la criminalitat, volem dir, augmenta una mica més del 2%, passant de 429 a 438 infraccions penals.

0: A bon ritme, doncs iniciem la segona part del Bon Dia, Bona Hora, i és que el lloretenc Àlex Scott ha estrenat aquest 4 de juny, per tant, ahir mateix, Vámonos de fin de semana, una cançó que es converteix en l'avançament del seu pròxim treball discogràfic previst al 2027.
1: El tema marca una nova etapa en la trajectòria de l'artista, amb una aposta per la salsa, una fusió de ritmes llatins i essència flamenca que dona com a resultat una proposta fresca, romàntica i de caràcter estiuenc.
0: Amb aquest llançament, Scott explora nous sons sense allunyar-se de les seves arrels musicals. La lletra és obra del compositor uruguaià Milton Cano i de Maria Carmen Mena, mentre que la composició musical l'ha creat el mateix artista lloretenc.
1: L'estrena arriba acompanyada d'un videoclip enregistrat a Lloret de Mar amb escenaris destacats com Cala Canyelles i diferents indrets del barri del Rieral on va créixer el cantant.
0: Tenim l'artista als estudis i això no passa cada dia i és un plaer tenir-lo aquí. Àlex Scott, molt bon dia i gràcies per venir a la ràdio.
2: Bon dia, no? El plaer és meu d'estar aquí.
0: Àlex, la cançó, que, és que crec que l'hem dit malament, és Vámonos un fin de semana.
2: Vámonos un fin de
0: un
2: semana.
0: Un fin de semana. Sí. Val. La veritat és que sona molt i molt bé. Explica'ns una mica com t'has inspirat per crear aquesta cançó.
2: Bueno, mira, este tema me lo da Milton Cano, que es un compositor uruguayo que vive en Pineda, entre Pineda y Malgrat. Y es justo el padre de uno de mis mejores amigos, y él lleva muchísimos años componiendo. Y una tarde mi amigo me dice, bueno, vente a mi casa, y estoy en su casa, y viene su padre, y me enseña este tema, y me enseña algo que no tiene nada que ver, me enseña una letra, y dice, bueno, no te voy a enseñar la música, porque la música la he puesto yo por mi terreno y me gustaría que le des tu sello. Y me da la letra y lo primero que me sale es una salsa. Yo sabía que tenía en el corazón, que tenía ganas de grabar una fusión, y justo me sale esto.
0: Com defineixes aquest nou tema? Has parlat de salsa, com més el defineixes?
2: Bueno, yo lo refiero como, yo creo que fresco, veraniego, y creo que hemos conseguido con el videoclip que transmita eso.
0: És el que et volia dir, és una cançó que l'han creat diferents persones, evidentment és teva, no? Àlex, però aquí hi ha això, com tu dius tu, en Milton, no? I també hi ha, si ho dic bé, la Maria Carmen?
2: Sí.
0: Explica'ns això.
2: Eso son un matrimonio, o sea, son... que compone los dos. Milton compone hace muchos años y Carmen también, cuando se unió con Milton, pues bueno, empezaron a componer los dos juntos. Y entonces me dan este tema y luego yo le doy mis toques en la letra y lo que es la música es mía, o sea, lo que es el ritmo y demás. Pero ellos me dan la letra, sí.
0: Àlex, parla'ns del videoclip que acompanya la cançó. On s'ha gravat una mica? Quina és la idea que vols transmetre tu?
2: Justo lo que te comentaba, eso, queríamos transmitir una idea muy veraniega, entonces decidimos por Cala Canyelles, que es una de mis calas favoritas de Lloret. Lo decidimos Cala Canyelles y que empezara un poco por mi barrio, por el Rieral, que justo sale mi chica allí y yo por el balcón la veo y bajo, y entonces vamos como a la playa.
0: Això és una mica la idea, no? O la història que transmet el videoclip, però es diu Vámonos un fin de semana. Per tant, què vol dir? Que us aneu de Lloret? Com, una mica, quina és la idea?
2: Bueno, justo el videoclip, digamos que lo adaptamos un poco a la letra. Entonces, bueno, sí, representan como una escapada, como iros un fin de semana tranquilo.
0: Ho hem dit, el videoclip i la cançó, evidentment, es poden veure des d'ahir a les xarxes socials. La gent que vulgui escoltar la cançó o veure el videoclip, on ho pot veure, Àlex?
2: Bueno, lo puede ver en YouTube, en Spotify, lo que es todas las plataformas. Yo lo recomiendo sobre todo verlo en YouTube por el tema del videoclip, que el videoclip transmite algo.
0: Hi ha molta gent en aquest videoclip, surt molta gent.
2: Sí.
0: Surts tu, evidentment, surt la teva parella,
2: sí.
0: Però surt més gent. Qui més surt?
2: Sí, bueno, sale Milton Cano, sale Juan David Sepúlveda, que es un amigo mío colombiano que baila, le gusta mucho bailar salsa y es influencer en Instagram, y me dijo, bueno, me gustaría salir en el videoclip. Le dije, bueno, va, vente. Luego sale también un amigo mío de la iglesia, yo soy cristiano, y Antonio. También... está Milton, el compositor, en medio, justo. Y bueno, digamos, hay un popurri de gente por ahí. Sí.
0: És una mica el teu entorn, no,
2: sí,
0: Àlex?
2: Sí, Dieguito Heredia.
0: La teva gent, la teva clar, gent.
2: Dieguito Heredia, mi guitarrista, també Nino, el percussión. Está un poco todo.
0: Àlex, ho diem bé, això és l'avançament del teu nou disc?
2: Sí, sí. O sea, este tema irá en el disco. Este tema irá en el disco. No sé si el disco saldrá, yo creo que saldrá en 2027, esperemos, aunque sea a finales del 2027, no creo que ya se alargue hasta 2028. Esperemos que salga en 2027, pero sí, sí. Esto és el primer detall del disco.
0: És la primera cançó, sí. que coneixem. I que es fa pública.
2: Sí, sí.
0: L'Àlex, com a bon músic, ha vingut molt ben preparat a la ràdio, ha vingut amb la seva guitarra, abans hem fet una prova, i jo li vull demanar, no sé què ens vol cantar, el que tu vulguis. Bueno, nosaltres estem encantats que ens cantis una cançó aquí en directe a la ràdio, en el Bon Dia, Bona Hora,
2: sí,
0: Àlex.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Ara està acabant d'afinar les cordes de la guitarra. No sé si és una bona idea cantar tan aviat.
2: Bueno,
0: en el teu cas te veig bé, de veu.
2: Sí, porto des de les 7:30 ja em veu.
0: Estàs llevant, vale. Que a vegades la veu s'ha d'activar una mica,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Això de tenir l'Àlex Escot als estudis de la ràdio cantant en directe, ja us ho dic, això és un absolut privilegi, no ens passa cada dia, Josep, que no?
3: Tot un luxe,
0: exacte. No, veu tranquil, que tenim l'Àlex aquí, que estava bé d'aigua. Veu tranquil.
2: Gràcies.
0: I quan estiguis a punt...
2: Bueno, farem...
0: Què faràs? Explica'ns.
2: Tocaré un tema que se llama Tranquilidad, que habla, bueno, un poco de los tiempos que vivimos hoy tan acelerados y demás, que te habla también un poco de Dios.
0: Va.
2: Y corre mal.

0: Ole, ole, Àlex.
1: Moltes gràcies.
0: La gent t'ha pogut escoltar perfectament, però jo que t'he vist, és una meravella veure les teves mans tocant la guitarra.
2: Sí.
0: És una meravella, eh? És, val molt la pena veure-ho perquè realment hi emociona, i més tenir-te aquí a davant meu tocant, doncs ha estat un plaer. Àlex, t'agraïm moltíssim que hagis vingut a aquesta hora del matí a la ràdio, que és a Viadet. Et desitgem molta sort, sabem que aquesta cançó triomfarà.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Quan tinguis més novetats ja saps, aquí estem.
1: Sí,
0: gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, merci.
1: Bon dia.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4: 11 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Continuem amb més informacions al Bon Dia, Bona Hora. Anem ara fins als Jardins de Santa Clotilde, que tornaran a ser l'escenari a partir d'aquest divendres i al llarg del juny i juliol de la visita teatralitzada Clotilde i els Agapans. Una proposta que ja es va estrenar l'any passat i que enguany es repetirà amb 6 sessions repartides entre els mesos de juny i juliol. L'activitat organitzada pel Museu Obert de Lloret permet descobrir la història i les llegendes dels jardins a través d'un recorregut guiat amb acompanyament musical i música en directe. La visita ofereix una experiència que combina patrimoni, natura i cultura. Escoltem una de les actrius, Lena Andrés.
5: Els agapans són la meva flor preferida. Tothom pensa que la rosa és la flor dels enamorats, però la flor que representa el veritable amor és l'agapan. M'ho ha dit el meu promès, el Raül, a qui li encanta la botànica. Ell em va fer una promesa d'amor. Tot el jardí serà verd i el color el posarà l'agapant. Així quan passegi i els miri, pensaré en tu. Soc l'Helena Andrés, l'actriu de les visites guiades teatralitzades que es duran a terme aquest estiu als Jardins de Santa Clotilde. Em fa moltíssima il·lusió tornar a fer aquestes visites. És un text preciós, escrit per l'Anna Penya, amb qui també tinc la sort de poder compartir escena, i la música del Manel Alsina, que ens acompanya sempre. Si els voleu veure, no us podeu perdre la meva història als Jardins de Santa Clotilde durant els mesos de juny i juliol. Us espero.
4: La visita a Clotilde i els Agapans es faran els dies 6, 13 i 26 de juny i els dies 4, 11 i 19 de juliol, sempre a les 8 del vespre i als Jardins de Santa Clotilde. Les entrades es poden reservar a Patrimoni Lloret.
0: Anem a més qüestions del cap de setmana perquè la Confraria de Sant Elm està vivint una setmana intensa, doncs celebrant la Setmana de Sant Elm, una celebració profundament arrelada en la tradició marinera lloretenca i vinculada al patró dels navegants. L'entitat, ho recordem, és una de les més antigues de la vila amb 470 anys d'història. El president de l'entitat, Ignasi Riera, exposa els actes previstos aquest dissabte.
6: Per altra banda, el dissabte 6 de juny hi ha tres actes. A les 5 de la tarda hi haurà l'Assemblea General Ordinària, on es donarà entrada als nous socis, que amb els socis que entraran aquest dissabte, doncs ja sobrepassarem els 90 socis de l'entitat, cosa doncs, que estem molt contents. S'aprovaran també els números de l'any, les despeses i els ingressos que hem tingut, i es proposarà el pressupost per les activitats de l'any que ve.
0: Des de l'organització recorda que les places són limitades i que les reserves s'han de formalitzar a través de WhatsApp.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Les 8 i 52 minuts del matí, seguim amb l'agenda del cap de setmana. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És una adaptació de Això no és vida, una peça escrita per Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor.
4: Segons ha explicat una de les integrants del grup, Esther Perianes, l'obra presenta maneres diferents d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
7: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
0: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret, Blanes, Girona i voltants.
7: L'argument de ni aquí ni allà, podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra i té doncs, tins còmics i tins de, que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Catalán, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat, i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
4: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 PM.
0: I seguim amb més qüestions. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Les portes obertes seran aquest diumenge al matí a Sa Caleta.
4: Hi pot participar tothom. Els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'egòmetre.
0: Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
1: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís. Podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
4: La jornada de portes obertes del Club Rem Pescadors és aquest diumenge al matí de 10 a 1 a Sa Caleta.
0: I no ens movem de diumenge en què la Casa Cultural Andalusa organitza la tradicional Romeria del Rocío, una jornada festiva que comptarà amb diferents actes i un recorregut arreu de Lloret.
4: Sebas Crespo, el president de l'entitat, explica que un dels moments més esperats, a més de la missa, és la sardana mixta.
2: A las 10 salimos de la iglesia, vamos a la plaza del Carmen. Allí se cantará una canción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores. Luego se hará una sardana mixta, o sea, catalana y andaluza, y una sevillana. Bueno, las vírgenes que nosotros sacamos es la patrona, la Virgen del Rocío y la Virgen de las Angustias. De ahí pasamos, nos metemos en la calle San Pedro y luego vamos a Cazargoza. Y evidentemente haremos paradas y la gente bailará ahí.
0: La romeria de la Casa Cultural Andalusa compta amb la participació del Coro Romero Verde, l'Escola de Ball Carisma i la Inua Dance and Fitness.
4: L'activitat s'allarga tot el dia de diumenge a partir de les 10 del matí.
0: I el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la Fàbrica de Xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga.
4: La proposta reunirà sobre l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i també Castell d'Aro, que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Escoltem a Nelly, de l'associació Casa Amiga.
8: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans, entre nens i adolescents, que més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de Fàbrica de Xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Els juntem. També participen nens més petits que fan paper de umpa-lumpas, saps què són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
0: L'obra La Fàbrica de Xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret de Mar aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.

0: Minut i mig i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu d'aquest divendres, dia 5 de juny, en què hem parlat de la Night Trail, la qual s'ha presentat aquest dijous i que es durà a terme aquest dissabte amb la previsió de superar els 600 participants. És ja la 11a edició d'una cursa que espera consolidar com una de les proves esportives més destacades al municipi en horari nocturn. Un dels moments més esperats és l'arribada a la platja, un fet que es va poder recuperar l'any passat. La Night Trail ofereix dos recorreguts de 16 i de 14 quilòmetres aptes per a córrer i caminar i que permet descobrir espais de litoral i muntanya en un circuit que, com diem, combina mar, bosc i patrimoni. El recorregut serà des de l'oficina de turisme i passarà per Sant Quirze, Fenals, Camí de Ronda i Castell de Sant Joan, amb l'arribada final, com diem, a la platja de Lloret. També hem parlat dels alumnes de quart de l'ESO del Corlli Rodés, que són 60 i que estan duent a terme el Camí de Santiago fins aquest divendres, avui mateix. Demà dissabte ja tornen cap a Lloret i, a més, avui els alumnes de primer del Colli Rodés presenten els resultats del projecte de recerca científica Observadors del Mar, amb una mostra que obre les portes aquest mateix divendres al Puntet, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Aquests i altres titulars anirem ampliant al llarg del dia d'avui a butlletins horaris, pàgina web i xarxes socials. Merci per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Te pido perdón.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'alumnat de primer de l'ESO del Coll i Rodés presenta els resultats del projecte de recerca científica Observadors del Mar, una iniciativa que els ha permès investigar la presència de plàstics a les platges de Lloret i aprofundint el coneixement dels efectes que tenen en el medi marí. El projecte culmina amb una exposició oberta a les ciutadanies que es pot visitar des d'aquest divendres i fins al 12 de juny al puntet del centre i després del 12 al 19 de juny al puntet de Fanals. Donem pas a una de les professores, Maria Torrente.
4: Per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el dia 5 de juny, l'alumnat de primer d'ESO de l'Institut Ramon Coll i Rodés ha presentat el resultat d'un projecte de recerca científica que es va fer la setmana d'abans de Setmana Santa i que s'anomena Observadors del Mar. Aquest projecte ha permès a l'alumnat investigar des de ben a prop la problemàtica dels plàstics, microplàstics i mesoplàstics de les platges de Lloret de Mar. L'exposició es podrà visitar primer al puntet de Lloret des del dia 5 de juny fins al dia 11 i posteriorment al puntet de Fanals des del dia 12 fins al 19 de juny. El projecte es divideix en tres eixos diferents. El primer eix és sobre la realitat actual, on l'alumnat, a través de fotografies comparades entre fotografies que ens han cedit des de l'arxiu i fotografies que han realitzat ells, com ha canviat el paisatge de Lloret. El segon eix és l'eix de l'anàlisi científica i en aquest queden recollits en diferents pòsters científics l'estat actual de les platges en quant a microplàstics i mesoplàstics. I per últim, l'últim eix és el de les solucions, on l'alumnat presentava mitjançant campanyes de sensibilització en format stop motion alguna solució a aquesta problemàtica. Amb aquesta activitat, els estudiants el que realment buscaven era poder transmetre tot allò que han après durant una setmana, durant el treball d'una setmana, a tota la població de Lloret, amb l'objectiu de conscienciar i fomentar hàbits de consum més responsables per la preservació del medi natural.
3: La mostra recull el treball realitzat per als estudiants durant el curs i presenta els resultats d'una investigació que combina observació directa de l'entorn, anàlisi científica i sensibilització ambiental. L'exposició la forma en tres àmbits principals. El primer és una mostra fotogràfica que permet conèixer la realitat actual de les platges i la problemàtica dels residus plàstics. En segon lloc hi ha diversos pòsters científics que exposen la metodologia que s'ha fet servir i les conclusions obtingudes. I finalment els visitants podran veure les campanyes de sensibilització creades per als alumnes en format stop motion, amb missatges orientats a fomentar actituds respectuoses amb el medi ambient.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Que la tina más dura, dura, dura. Latina. Rey con el líder. Yeah. Tiger. T-Bra. Maluma. Chita. Becky G.

0: Tina.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar es prepara per acollir la Night Trail, una de les proves esportives més emblemàtiques del municipi, aquest dissabte 6 de juny, en què arriba ja a la 11a edició. La cursa ofereix dos recorreguts de 7 i 14 quilòmetres pensats perquè corredors i caminants puguin gaudir d'una experiència única en un entorn natural que és privilegiat. Els participants tindran l'oportunitat de descobrir els corriols de muntanya de Lloret i alguns dels racons més espectaculars del litoral de la Costa Brava en una prova que combina mar, muntanya i esport nocturn. Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva, explica que esperen superar els 600 participants.
3: Nosaltres amb moltes ganes, sí que ha fet algun canvi, sobretot amb la data, però de moment el ritme de les inscripcions és molt bo i esperem doncs, que sigui, com els darrers anys, una festa esportiva a Lloret. Ara mateix estem per sobre dels 500 participants preinscrits i sabem que les darreres 48 hores són on hi ha un creixement important, així que esperem estar per sobre dels 600 i, doncs, com deia, tenir una bona participació, que es vegi a l'arribada un moment festiu i esperem doncs, això, que molta gent pugui gaudir del circuit i del recorregut.
2: Segons els organitzadors, el principal atractiu de la Night Trail és el circuit.
3: El principal atractiu és sobretot el circuit, el fet de donar a descobrir als corredors l'entorn natural de Lloret de Mar, que és una cosa que a vegades jo penso que falta que posem en valor i és preciós i és tota una oportunitat doncs, poder córrer al costat del mar. És una experiència, a més de nit, arribar i estar a la platja, que tothom doncs, sempre ens ha transmès que és molt gratificant.
2: En els mateixos termes s'expressa Frederic Guic, el regidor d'Esports, que destaca l'arribada a la platja.
4: Aquesta cursa que obre doncs, la temporada d'estiu pràcticament, doncs, que ens aporta doncs, més de 500 corredors cada any i que recorre doncs, els corriols més atractius de la zona muntanyosa, de la zona de muntanya de Lloret, tot i que no en tenim gaire, i que acaba doncs, en aquesta arribada emblemàtica que és a la sorra de la nostra platja. Aquí hi ha aquella gent doncs, que ja és una practicant habitual, que solen córrer diferents proves durant tota la temporada, durant tot l'any, tot i que aquesta prova doncs, és una prova doncs, que és fàcil de fer, la distància de 7 quilòmetres és una distància doncs, que és senzilla i que pot doncs, arribar als corredors molt més populars.
2: La Night Trail és una cursa puntuable per la Lliga Championship i destaca per un recorregut que travessa espais emblemàtics del municipi. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de la prova Night Trail Lloret.
1: La previsió meteorològica.
2: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Després del front de xàfecs i tempestes d'ahir, avui el temps serà més tranquil, però no farà net del tot. Aquí a Lloret es mantindrà un cel variable, estones fins i tot no es descarta mig ennuvolat per la presència encara d'alguns intervals de núvols, en principi sense pluja, tot i que no es pot descartar alguna gotellada puntual, poca cosa, i si arriba a caure. I avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Aquest front ha escombrat la massa d'aire càlid dels últims dies i, per tant, fresca a primeres i a últimes hores i al centre del dia calor a ratlla, una màxima que, en principi, no hauria d'arribar als 25 graus. I de cara al cap de setmana, doncs bé, la calma dominarà, amb més sol que no pas núvols, tot i la presència encara d'alguns intervals de núvols totalment inofensius, especialment el dissabte. No es veu pluja a la vista, de moment a mitjà termini, després del front d'ahir, i unes temperatures que a poc aniran remuntant, escalant posicions, per tant, ambient cada cop més càlid al centre del dia, màximes que tornaran a superar els 25 graus, sobretot a l'interior de Lloret. I de cara a la setmana vinent, sembla que la calor es tornaria a intensificar i, per tant, continuarem una mica amb aquest ambient estiuenc avançat per les dates amb valors per sobre de la mitjana. Per tant, la refrescada d'avui no tindrà continuïtat.
2: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 19 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Nova Ràdio Lloret.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Els alumnes de quart de l'ESO del Coll i Rodés estan immersos en una experiència molt esperada en el curs, que és fer el Camí de Santiago. Un total de 60 estudiants i 4 professors van sortir de Lloret de Mar aquest dilluns per iniciar una aventura que els portarà fins a Santiago de Compostela, després de recórrer diversos trams del camí i visitar ciutats emblemàtiques. Ho expliquen dos dels mestres, l'Agus i la Marta.
4: Vam emprendre aquest viatge el dia 1 de juny a les 6 del matí de la porta del Ramon Coll Rodés i tornem el dissabte dia 6. Vale, som 60 alumnes, més 4 professors acompanyants.
5: Vam començar el dilluns a Navarra, al poble de Roncés Valles. He fet dues etapes de Navarra, dues caminates. Després l'autobús ens ha portat fins a la ciutat de Burgos, ens ha portat també a visitar la ciutat de Lleó, fins a arribar a Melide, que és un poble de Galícia, on hem començat un altre cop la caminata, fins a arribar a Santiago de Compostela.
3: Però si hi ha algú que viu aquesta experiència amb especial intensitat són els alumnes.
6: Doncs la meva experiència crec que és molt, molt divertit, la manera d'estar uns quants dies caminant i veient el paisatge. L'únic que sí que potser és una miqueta més dur a l'hora de mentalitzar-te i saber que potser és més difícil del que et pensaves, però val la pena i és molt, molt bonic de viure. Crec que es tindria que viure una vegada a la vida.
7: És una mica dur, però mereix la pena molt perquè mentre vas caminant doncs veus coses que no les pots veure cada dia i bueno, és una experiència que t'emportes i això.
8: És una experiència molt divertida, m'estic passant molt bé amb els meus amics. Camina una mica dur, però no és tant i... No sé, m'estic passant molt bé.
3: Més enllà dels quilòmetres recorreguts, el projecte també té una important vessant educativa. Donem pas a la Marta, una altra de les professores.
9: On l'alumnat ha de superar obstacles, no? Com han comentat molts d'ells, semblava més fàcil del que realment és, però també se n'adonen que poden fer-ho i que també aquest companyerisme, no?, que sorgeix entre ells i elles. És molt maco de veure el caràcter de l'esforç, també, al final, i viure moments que, al final... No podrien tampoc viure potser a Lloret, no? Paisatges diferents, a part de Navarra, a Galícia, a veure també ciutats, no? On potser no han estat abans. Tot això és el que realment volem fomentar i transmetre a tots ells i elles.
3: Després de les etapes a Navarra, el grup ha continuat el viatge visitant ciutats com Burgos i Lleó abans de traslladar-se a Galícia, on han reprès la caminada. Si tot segueix segons el que hi ha previst, els estudiants arriben aquest divendres a Santiago de Compostela, culminant així aquesta experiència de fer el Camí de Santiago.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
10: Ayo, big wave. Tenemaico.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Consell Comarcal de la Selva i la Colla Castellera Guillats de la Selva han presentat aquest dijous el projecte Castells als Castells, una iniciativa cultural que vol unir el món casteller amb el patrimoni històric dels 26 municipis de la comarca. Donem pas al vicepresident tercer del Consell, Albert Sanz.
4: Bueno, pel Consell Comarcal, sempre que sigui fer difusió de la cultura popular d'aquí del nostre país és molt important. I a més hem d'aprofitar la feina de les entitats socials i de tot tipus d'entitats per tirar endavant tot això, perquè al final el teixit associatiu és el que val a la província, el que fa molta feina on no arriba precisament les administracions, i sense ells no podríem tirar activitats com aquesta endavant.
3: La proposta consisteix en aixecar un pilar de 4 en castells, torres i elements patrimonials destacats de la Selva, convertint aquests espais en escenaris de la cultura popular i de la trobada ciutadana. El primer acte tindrà lloc aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda. El projecte ja té les 10 primeres dates lligades i les actuacions s'aniran desenvolupant en el territori entre aquest any i el 2027. Entre les ubicacions previstes, en el cas de Lloret de Mar, l'actuació es farà al Castell de Sant Joan. En aquest cas, la data està pendent de concretar-se. Els Guillats de la Selva, nascuts el 2018 a Santa Coloma de Farners i consolidats com a colla de nivell de 7 pisos, destaquen que la iniciativa reforça l'arrelament comarcal i la connexió entre patrimoni i cultura castellera arreu de la Selva. D'altra banda, seguim mirant el cap de setmana en què la Casa Cultural Andalusa organitza aquest diumenge la tradicional Romeria del Rocío, una jornada festiva que comptarà amb diferents actes i un recorregut per Lloret. Sebas Crespo, president de l'entitat, explica que un dels moments més esperats, a més de la missa, és la sardana mixta.
5: A las 10 salimos de la iglesia, vamos a la Plaza del Carmen. Allí se cantará una canción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores. Luego se hará una sardana mixta, o sea, catalana y andaluza, y una sevillana. Bueno, las vírgenes que nosotros sacamos es la patrona, la Virgen del Rocío y la Virgen de las Angustias. De ahí pasamos, nos metemos en la calle San Pedro y luego vamos a Zaragoza. Y evidentemente haremos paradas y la gente bailará.
3: La romeria de la Casa Cultural Andalusa compta amb la participació del coro Romero Verde, l'Escola de Ball Carisma i la Inua Dance and Fitness. L'activitat s'allarga tot el dia d'aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

0: que tu a la no te vas.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El nou cicle de concerts Temps Clotilde comença aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb un ple absolut en la seva primera actuació. Les entrades per al concert de Les Migues, que donen el tret de sortida, ja s'han exhaurit des de fa dies. La principal novetat d'aquesta edició és que el cicle es du a terme en el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai que l'Ajuntament ha estrenat recentment com a escenari d'activitats culturals i musicals. La regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich, destaca la bona resposta al públic i explica que també queden poques entrades per als concerts d'Helena Gadel i Laura Andrés.
3: Molt contents perquè doncs, les actuacions de Les Migues no hi ha entrades, s'han venut totes, això vol dir doncs, que hem tingut molt bona acceptació per part de la gent i queden molt i molt poquetes, també ho haig de dir, pel dissabte següent que és l'Helena Gadel i l'altra que és la Laura Andrés. Així que doncs, la gent miri d'agafar les entrades poquetes perquè aviat posarem també el cartell de Sold Out, estic seguríssima. I doncs bueno, petits concerts juntament amb els de Candlelight, que també alguns d'ells de Candlelight també s'han exhaurit les entrades. I bueno, una programació doncs, que ha començat a per, bueno, programant aquest nou amfiteatre de Lloret i que creiem que doncs, ha estat un èxit, la veritat.
2: La regidora afegeix que també s'han acabat les entrades d'alguns concerts de l'altre cicle que tindrà lloc a l'amfiteatre, el Candlelight. Aquest tipus de festival que arriba a Lloret per primera vegada es caracteritza perquè els músics interpreten un repertori molt popular il·luminats només amb la llum de les espelmes. En aquest cas, el programa inclourà 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost amb música de Queen, ABBA, Hans Zimmer, Coldplay, Imagine Dragons i Vivaldi. D'altra banda, el lloretenc Alex Scott ha estrenat aquest 4 de juny Vámonos un fin de setmana, una cançó que es converteix en el primer avançament del seu pròxim disc previst per al 2027. El tema marca una nova etapa en la trajectòria de l'artista amb una aposta per la salsa i una fusió de ritmes. Amb aquest llançament, Scott explora nous sons sense allunyar-se de les seves arrels musicals. La lletra és obra del compositor uruguaià Milton Cano i de Maria Carmen Mena, mentre que la composició musical ha estat creada per al mateix artista lloretenc. Escoltem Alex Scott.
4: Este tema me lo da Milton Cano, que es un compositor uruguayo que vive en Pineda, entre Pineda y Malgrat, y es justo el padre de uno de mis mejores amigos, y él lleva muchísimos años componiendo. Y una tarde mi amigo me dice, bueno, vente a mi casa, y estoy en su casa, y viene su padre, y me enseña este tema, y me enseña algo que no tiene nada que ver, me enseña una letra, y dice, bueno, no te voy a enseñar la música porque la música la he puesto yo por mi terreno y me gustaría que le des tu sello. Y me da la letra y lo primero que me sale es una salsa. Yo sabía que tenía en el corazón que tenía ganas de grabar una fusión y justo me sale esto. Yo creo que es fresco, veraniego y creo que hemos conseguido con el videoclip que transmita eso.
2: L'estrena arriba acompanyada d'un videoclip enregistrat a la vila amb escenaris destacats com Cala Canyelles i el barri del Rieral.
4: Queríamos transmitir una idea muy veraniega. Entonces decidimos por Cala Canyelles, que es una de mis calas favoritas de Lloret. Lo decidimos Cala Canyelles y que empezara un poco por mi barrio, por el Rieral, que justo sale mi chica allí y yo por el balcón la veo y bajo y entonces vamos como a la playa.
2: La cançó Vámonos un fin de semana del lloretenc Alex Scott s'ha publicat aquest dijous a totes les plataformes musicals.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'alumnat de primer de l'ESO del Coll i Rodés presenta els resultats del projecte de recerca científica Observadors del Mar, una iniciativa que els ha permès investigar la presència de plàstics a les platges de Lloret i aprofundint el coneixement dels efectes que tenen en el medi marí. El projecte culmina amb una exposició oberta a les ciutadanies que es pot visitar des d'aquest divendres i fins al 12 de juny al puntet del centre i després del 12 al 19 de juny al puntet de Fanals. Donem pas a una de les professores, Maria Torrente.
5: Per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, que és el dia 5 de juny, l'alumnat de primer d'ESO de l'Institut Ramon Coll i Rodés ha presentat el resultat d'un projecte de recerca científica que es va fer la setmana d'abans de Setmana Santa i que s'anomena Observadors del Mar. Aquest projecte ha permès a l'alumnat investigar des de ben a prop la problemàtica dels plàstics, microplàstics i mesoplàstics de les platges de Lloret de Mar. L'exposició es podrà visitar primer al puntet de Lloret des del dia 5 de juny fins al dia 11 i posteriorment al puntet de Fanals des del dia 12 fins al 19 de juny. El projecte es divideix en tres eixos diferents. El primer eix és sobre la realitat actual, on l'alumnat, a través de fotografies comparades entre fotografies que ens han cedit des de l'arxiu i fotografies que han realitzat ells, com ha canviat el paisatge de Lloret. El segon eix és l'eix de l'anàlisi científica i en aquest queden recollits en diferents pòsters científics l'estat actual de les platges en quant a microplàstics i mesoplàstics. I per últim, l'últim eix és el de les solucions, on l'alumnat presentava mitjançant campanyes de sensibilització en format stop motion alguna solució a aquesta problemàtica. Amb aquesta activitat, els estudiants el que realment buscaven era poder transmetre tot allò que han après durant una setmana, durant el treball d'una setmana, a tota la població de Lloret, amb l'objectiu de conscienciar i fomentar hàbits de consum més responsables per la preservació del medi natural.
4: La mostra recull el treball realitzat per als estudiants durant el curs i presenta els resultats d'una investigació que combina observació directa de l'entorn, anàlisi científica i sensibilització ambiental. L'exposició la forma en tres àmbits principals. El primer és una mostra fotogràfica que permet conèixer la realitat actual de les platges i la problemàtica dels residus plàstics. En segon lloc hi ha diversos pòsters científics que exposen la metodologia que s'ha fet servir i les conclusions obtingudes. I finalment els visitants podran veure les campanyes de sensibilització creades per als alumnes en format stop motion, amb missatges orientats a fomentar actituds respectuoses amb el medi ambient.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
6: Oh boy.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar es prepara per acollir la Night Trail, una de les proves esportives més emblemàtiques del municipi, aquest dissabte 6 de juny, en què arriba ja a la 11a edició. La cursa ofereix dos recorreguts de 7 i 14 quilòmetres pensats perquè corredors i caminants puguin gaudir d'una experiència única en un entorn natural que és privilegiat. Els participants tindran l'oportunitat de descobrir els corriols de muntanya de Lloret i alguns dels racons més espectaculars del litoral de la Costa Brava, una prova que combina mar, muntanya i esport nocturn. Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva, explica que esperen superar els 600 participants.
3: Nosaltres amb moltes ganes, sí que hem fet algun canvi, sobretot amb la data, però de moment el ritme de les inscripcions és molt bo i esperem, doncs, que sigui, com els darrers anys, una festa esportiva a Lloret. Ara mateix estem per sobre dels 500 participants preinscrits i sabem que les darreres 48 hores són on hi ha un creixement important, així que esperem estar per sobre dels 600 i, doncs, com deia, tenir una bona participació, que es vegi a l'arribada un moment festiu, i esperem, doncs, això, que molta gent pugui gaudir del circuit i del recorregut.
2: Segons els organitzadors, el principal atractiu de la Night Trail és el circuit.
3: El principal atractiu és sobretot el circuit, el fet de donar a descobrir als corredors l'entorn natural de Lloret de Mar, que és una cosa que a vegades jo penso que falta que posem en valor, i és preciós i és tota una oportunitat, doncs, poder córrer al costat del mar. És una experiència, a més de nit, arribar i d'estar a la platja, que tothom, doncs, sempre ens ha transmès que és molt gratificant.
2: En els mateixos termes s'expressa Frederic Guic, el regidor d'Esports, que destaca l'arribada a la platja.
4: Aquesta cursa que obre, doncs, la temporada d'estiu pràcticament, doncs, que ens aporta, doncs, més de 500 corredors cada any i que recorre, doncs, els corriols més atractius de la zona muntanyosa, de la zona de muntanya de Lloret, tot i que no en tenim gaire, i que acaba, doncs, en aquesta arribada emblemàtica que és a la sorra de la nostra platja. Aquí hi ha aquella gent, doncs, que ja és una practicant habitual, que solen córrer diferents proves durant tota la temporada, durant tot l'any, tot i que aquesta prova, doncs, és una prova, doncs, que és fàcil de fer. La distància de 7 quilòmetres és una distància, doncs, que és senzilla i que pot, doncs, arribar als corredors molt més populars.
2: La Night Trail és una cursa puntuable per la Lliga Championship i destaca per un recorregut que travessa espais emblemàtics del municipi. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de la prova Night Trail Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El nou cicle de concerts Temps Clotilde comença aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb un ple absolut en la seva primera actuació. Les entrades per al concert de les Migues, que donen el tret de sortida, ja s'han exhaurit des de fa dies. La principal novetat d'aquesta edició és que el cicle es du a terme en el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai que l'Ajuntament ha estrenat recentment com a escenari d'activitats culturals i musicals. La regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich, destaca la bona resposta al públic i explica que també queden poques entrades per als concerts d'Helena Gadel i Laura Andrés.
4: Molt contents perquè doncs, les actuacions de les Migues no hi ha entrades, s'han venut totes, això vol dir doncs, que hem tingut molt bona acceptació per part de la gent i queden molt i molt poquetes, també ho haig de dir, pel dissabte següent que és l'Helena Gadel i l'altra que és la Laura Andrés. Així que doncs, la gent miri d'agafar les entrades poquetes perquè aviat posarem també el cartell de Sold Out, estic seguríssima. I doncs bueno, petits concerts juntament amb els de Candlelight, que també alguns d'ells de Candlelight també s'han exhaurit les entrades. I bueno, una programació doncs, que ha començat a, per, bueno, programant aquest nou amfiteatre de Lloret i que creiem que doncs, ha estat un èxit, la veritat.
3: La regidora afegeix que també s'han acabat les entrades d'alguns concerts de l'altre cicle que tindrà lloc a l'amfiteatre, el Candlelight. Aquest tipus de festival que arriba a Lloret per primera vegada es caracteritza perquè els músics interpreten un repertori molt popular il·luminats només amb la llum de les espelmes. En aquest cas, el programa inclourà 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost amb música de Queen, ABBA, Hans Zimmer, Coldplay, Imagine Dragons i Vivaldi. D'altra banda, el lloretenc Alex Scott ha estrenat aquest 4 de juny Vámonos un fin de setmana, una cançó que es converteix en el primer avançament del seu pròxim disc previst per al 2027. El tema marca una nova etapa en la trajectòria de l'artista amb una aposta per la salsa i una fusió de ritmes. Amb aquest llançament, Scott explora nous sons sense allunyar-se de les seves arrels musicals. La lletra és obra del compositor uruguaià Milton Cano i de Maria Carmen Mena, mentre que la composició musical ha estat creada per al mateix artista lloretenc. Escoltem Alex Scott.
5: Este tema me lo da Milton Cano, que es un compositor uruguayo que vive en Pineda, entre Pineda y Malgrat, y es justo el padre de uno de mis mejores amigos, y él lleva muchísimos años componiendo. Y una tarde mi amigo me dice, bueno, vente a mi casa, y estoy en su casa, y viene su padre y me enseña este tema, y me enseña algo que no tiene nada que ver, me enseña una letra, y dice, bueno, no te voy a enseñar la música, porque la música la he puesto yo por mi terreno y me gustaría que le des tu sello. Y me da la letra y lo primero que me sale es una salsa. Yo sabía que tenía en el corazón, que tenía ganas de grabar una fusión, y justo me sale esto. Yo creo que fresco, veraniego, y creo que hemos conseguido con el videoclip que transmita eso.
3: L'estrena arriba acompanyada d'un videoclip enregistrat a la vila amb escenaris destacats com Cala Canyelles i el barri del Rieral.
5: Queríamos transmitir una idea muy veraniega, entonces decidimos por Cala Canyelles, que es una de mis calas favoritas de Lloret. Lo decidimos Cala Canyelles y que empezara un poco por mi barrio, por el Rieral, que justo sale mi chica allí y yo por el balcón la veo y bajo y entonces vamos como a la playa.
3: La cançó Vámonos un fin de semana del lloretenc Alex Scott s'ha publicat aquest dijous a totes les plataformes musicals.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Després del front de xàfecs i tempestes d'ahir, avui el temps serà més tranquil, però no farà net del tot. Aquí a Lloret es mantindrà un cel variable, estones fins i tot no es descarta mitja ennuvolat per la presència encara d'alguns intervals de núvols, en principi sense pluja, tot i que no es pot descartar alguna gotellada puntual, poca cosa, i si arriba a caure. I avui, sobretot, el que notarem és una baixada de les temperatures. Aquest front ha escombrat la massa d'aire càlid dels últims dies i, per tant, fresca a primeres i a últimes hores, i al centre del dia calor a ratlla, una màxima que, en principi, no hauria d'arribar als 25 graus. I de cara al cap de setmana, doncs bé, la calma dominarà, amb més sol que no pas núvols, tot i la presència encara d'alguns intervals de núvols totalment inofensius, especialment el dissabte. No es veu pluja a la vista, de moment a mitjà termini, després del front d'ahir, i unes temperatures que a poc aniran remuntant, escalant posicions, per tant, ambient cada cop més càlid al centre del dia, màximes que tornaran a superar els 25 graus, sobretot a l'interior de Lloret. I de cara a la setmana vinent, sembla que la calor es tornaria a intensificar i, per tant, continuarem una mica amb aquest ambient estiuenc que ha avançat per les dates amb valors per sobre de la mitjana. Per tant, la refrescada d'avui no tindrà continuïtat.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 21 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'Escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. 92.2 FM.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Els alumnes de quart de l'ESO del Coll i Rodés estan immersos en una experiència molt esperada en el curs, que és fer el Camí de Santiago. Un total de 60 estudiants i 4 professors van sortir de Lloret de Mar aquest dilluns per iniciar una aventura que els portarà fins a Santiago de Compostela després de recórrer diversos trams del camí i visitar ciutats emblemàtiques. Ho expliquen dos dels mestres, l'Agus i la Marta.
4: Vam emprendre aquest viatge el dia 1 de juny a les 6 del matí de la porta del Ramon Coll Rodés i tornem el dissabte dia 6. Vale, som 60 alumnes, més 4 professors acompanyants.
5: Vam començar el dilluns a Navarra, al poble de Roncés Valles. Hem fet dues etapes de Navarra, dues caminates. Després l'autobús ens ha portat fins a la ciutat de Burgos, ens ha portat també a visitar la ciutat de Lleó, fins a arribar a Melide, que és un poble de Galícia, on hem començat un altre cop la caminata fins a arribar a Santiago de Compostela.
3: Però si hi ha algú que viu aquesta experiència amb especial intensitat són els alumnes.
6: Doncs la meva experiència crec que és doncs molt, molt divertit, la manera de doncs estar uns quants dies caminant i veient el paisatge. L'únic que sí que potser és una miqueta més dur a l'hora de mentalitzar-te i saber que potser doncs és més difícil del que et pensaves, però val la pena i és molt, molt bonic de viure. Crec que es tindria que viure una vegada a la vida.
7: És una mica dur, però mereix la pena molt perquè mentre vas caminant doncs veus coses que no les pots veure cada dia i bueno, és una experiència que t'emportes i això.
8: És una experiència molt divertida, m'estic passant molt bé amb els meus amics. Camina una mica dur, però no és tant i... No sé, m'estic passant molt bé.
3: Més enllà dels quilòmetres recorreguts, el projecte també té una important vessant educativa. Donem pas a la Marta, una altra de les professores.
9: On l'alumnat ha de superar obstacles, no? Com han comentat molts d'ells, semblava més fàcil del que realment és, però també se n'adonen que poden fer-ho i que també doncs, aquest companyerisme no, que sorgeix entre ells i elles. És molt maco de veure el caràcter de l'esforç, també, al final. I viure moments que, al final... No podrien tampoc viure potser a Lloret, no? Paisatges diferents, a part de Navarra, a Galícia, a veure també ciutats, no? On potser no han estat abans. Tot això doncs, és el que realment volem fomentar i transmetre a tots ells i elles.
3: Després de les etapes a Navarra, el grup ha continuat el viatge visitant ciutats com Burgos i Lleó abans de traslladar-se a Galícia, on han reprès la caminada. Si tot segueix, segons el que hi ha previst, els estudiants arriben aquest divendres a Santiago de Compostela, culminant així aquesta experiència de fer el Camí de Santiago.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
10: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
11: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
10: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Consell Comarcal de la Selva i la Colla Castellera Guillats de la Selva han presentat aquest dijous el projecte Castells als Castells, una iniciativa cultural que vol unir el món casteller amb el patrimoni històric dels 26 municipis de la comarca. Donem pas al vicepresident tercer del Consell, Albert Sanz.
5: Bueno, pel Consell Comarcal, sempre que sigui fer difusió de la cultura popular d'aquí del nostre país és molt important. I a més hem d'aprofitar la feina de les entitats socials i de tot tipus d'entitats per tirar endavant tot això, perquè al final el teixit associatiu és el que val a la província, el que fa molta feina on no arriba precisament les administracions, i sense ells no podríem tirar activitats com aquesta endavant.
4: La proposta consisteix en aixecar un pilar de 4 en castells, torres i elements patrimonials destacats de la Selva, convertint aquests espais en escenaris de la cultura popular i de la trobada ciutadana. El primer acte tindrà lloc aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda. El projecte ja té les 10 primeres dates lligades i les actuacions s'aniran desenvolupant en el territori entre aquest any i el 2027. Entre les ubicacions previstes, en el cas de Lloret de Mar, l'actuació es farà al Castell de Sant Joan. En aquest cas, la data està pendent de concretar-se. Els Guillats de la Selva, nascuts el 2018 a Santa Coloma de Farners i consolidats com a colla de nivell de 7 pisos, destaquen que la iniciativa reforça l'arrelament comarcal i la connexió entre patrimoni i cultura castellera arreu de la Selva. D'altra banda, seguim mirant el cap de setmana en què la Casa Cultural Andalusa organitza aquest diumenge la tradicional Romeria del Rocío, una jornada festiva que comptarà amb diferents actes i un recorregut per Lloret. Sebas Crespo, president de l'entitat, explica que un dels moments més esperats, a més de la missa, és la sardana mixta.
6: A las 10 salimos de la iglesia, vamos a la Plaza del Carmen. Allí se cantará una canción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores, y luego se hará una sardana mixta, o sea, catalana y andaluza, y una sevillana. Bueno, las vírgenes que nosotros sacamos es la patrona, la Virgen del Rocío y la Virgen de las Angustias. De ahí pasamos, nos metemos en la calle San Pedro y luego vamos a Zaragoza. Y evidentemente haremos paradas y la gente bailará.
4: La romeria de la Casa Cultural Andalusa compta amb la participació del coro Romero Verde, l'escola de ball Carisma i la Inua Dance and Fitness. L'activitat s'allarga tot el dia d'aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
0: Més info a novaradiolloret.cat.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El nou cicle de concerts Temps Clotilde comença aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb un ple absolut en la seva primera actuació. Les entrades per al concert de Les Migues, que donen el tret de sortida, ja s'han exhaurit des de fa dies. La principal novetat d'aquesta edició és que el cicle es du a terme en el nou amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, un espai que l'Ajuntament ha estrenat recentment com a escenari d'activitats culturals i musicals. La regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich, destaca la bona resposta al públic i explica que també queden poques entrades per als concerts d'Helena Gadel i Laura Andrés.
3: Molt contents perquè doncs, les actuacions de Les Migues no hi ha entrades, s'han venut totes, això vol dir doncs, que hem tingut molt bona acceptació per part de la gent i queden molt i molt poquetes, també ho haig de dir, pel dissabte següent que és l'Helena Gadel i l'altra que és la Laura Andrés. Així que doncs, la gent miri d'agafar les entrades poquetes perquè aviat posarem també el cartell de Soul Out, estic seguríssima. I doncs, bueno, petits concerts juntament amb els de Candlelight, que també alguns d'ells de Candlelight també s'han exhaurit les entrades. I bueno, una programació doncs, que ha començat a per, bueno, programant aquest nou amfiteatre de Lloret i que creiem que doncs, ha estat un èxit, la veritat.
2: La regidora afegeix que també s'han acabat les entrades d'alguns concerts de l'altre cicle que tindrà lloc a l'amfiteatre, el Candlelight. Aquest tipus de festival que arriba a Lloret per primera vegada es caracteritza perquè els músics interpreten un repertori molt popular il·luminats només amb la llum de les espelmes. En aquest cas, el programa inclourà 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost amb música de Queen, ABBA, Hans Zimmer, Coldplay, Imagine Dragons i Vivaldi. D'altra banda, el lloretenc Alex Scott ha estrenat aquest 4 de juny Vámonos un fin de setmana, una cançó que es converteix en el primer avançament del seu pròxim disc previst per al 2027. El tema marca una nova etapa en la trajectòria de l'artista amb una aposta per la salsa i una fusió de ritmes. Amb aquest llançament, Scott explora nous sons sense allunyar-se de les seves arrels musicals. La lletra és obra del compositor uruguaià Milton Cano i de Maria Carmen Mena, mentre que la composició musical ha estat creada per al mateix artista lloretenc. Escoltem Alex Scott.
4: Este tema me lo da Milton Cano, que es un compositor uruguayo que vive en Pineda, entre Pineda y Magras, y es justo el padre de uno de mis mejores amigos, y él lleva muchísimos años componiendo. Y una tarde mi amigo me dice, bueno, vente a mi casa, y estoy en su casa, y viene su padre, y me enseña este tema, y me enseña algo que no tiene nada que ver, me enseña una letra, y dice, bueno, no te voy a enseñar la música porque la música la he puesto yo por mi terreno y me gustaría que le des tu sello. Y me da la letra y lo primero que me sale es una salsa. Yo sabía que tenía en el corazón que tenía ganas de grabar una fusión y justo me sale esto. Yo creo que es fresco, veraniego y creo que hemos conseguido con el videoclip que transmita eso.
2: L'estrena arriba acompanyada d'un videoclip enregistrat a la vila amb escenaris destacats com Cala Canyelles i el barri del Rieral.
4: Queríamos transmitir una idea muy veraniega. Entonces decidimos por Cala Canyelles, que es una de mis calas favoritas de Lloret. Lo decidimos Cala Canyelles y que empezara un poco por mi barrio, por el Rieral, que justo sale mi chica allí y yo por el balcón la veo y bajo y entonces vamos como a la playa.
2: La cançó Vámonos un fin de semana del lloretenc Alex Scott s'ha publicat aquest dijous a totes les plataformes musicals.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Doncs avui, quan venia cap aquí, cap a la ràdio, allò, quan anava pensant les coses, les que penso, quan no tinc res més que pensar, doncs venia recordant cançons, música, i lo molt que ens han acompanyat durant tot aquest temps. I és que la música és important a la vida. La música s'acompanya en els bons moments, en els dolents, en els festius, en els que no ho són. La música és companyia, és record. I vintage és això, és música. I avui comencem amb una de les bandes angleses que més bé han representat mai això de la música. Són les satàniques majestats The Rolling Stones i un dels seus clàssics, Angie.

Una de les grans bandes angleses, els Rolling Stones, que juntament amb els Beatles han sigut creadors d'història musical en el país anglès. No deixem enrere música important, bandes importants, i ara anem cap als Estats Units perquè en el seu dia ells els van ser creats, van ser formats per ser la banda contrària al Rolling Stones. Són els Aerosmith. En la seva contundència amb el so i amb aquesta cançó anomenada Angel.

Una de les grans veus de la història musical, Gloria Steinem, Whitney Houston. I Where Broken Hearts Go. Ara sí, Gloria Estefan i els Miami Sound Machine.

Recuperant una del 1978 amb la veu d'aquest cubà internacional, Pablo Milanés i Yo no te pido. Ara, i des del 1981, Janet i Frente a Frente.

És aquesta una del 1987. Ella s'anomena Peebles i aquesta cançó està produïda per Babyface, un dels productors importants sobre aquests anys. Ens quedem en aquest 1987 per anar a una dona una mica més rockera. Ella és Tiffany.

Podem anar saltant de dècada en dècada i trobar-nos en cançons meravelloses com aquesta que ens recorda a Kenny Rogers i el seu She Leaves Me. Això era del 1978 i pots anar, com deia, saltant de dècada en dècada, anar-te al 84 i trobar-te a la Rio Speedwagon.

Ells van començar amb això de la música en el 1977 i van estar en actiu fins al 1986, que es van dissoldre. Ells són Gordon Matthew Summers, Andy Summers i Steve Coverland. Són The Police i el seu Message in the Bottle. Anem una mica més enrere en el temps, anem fins al 1977 i el Psycho Killer dels Talking Heads.

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

La música, la veu de Shaq i Steven, en aquest Green Door. Amb un so més pausat, amb un ritme molt més funky, ens arriba Smokin' Robinson i aquest Begin With You.

una de les grans senyores de la cançó, Mònica Naranjo. I una de les seves cançons que és pràcticament tot un clàssic, Empiezo a recordarte. Tens ara per als Guaranà.

Mr. Mike Rutherford i la seva banda Mike and the Mechanics. Una d'aquelles cançons que és tot un himne, The Living Years. Anem ara fins al 1987, ens trobem amb Taylor Dane.

Ella és la filla d'un dels grans crooners de la història, de Nat King Cole. Ella és Natalie Cole. I aquesta és una del 1987, és Pink Cadillac. Continuem amb una altra veu femenina, continuem amb la veu de Paula Abdul.

És aquesta una del 1991, el Color My Bad, amb aquest I Wanna Sex You Up. Canviem d'història, canviem d'any i canviem de banda. Anem ara amb els Inexes i el seu Devil Inside, una cançó que ens arriba des del 1987.

Tens ara para Eddie Rabbit. Amb ell ens despedim per avui. Ha sigut tot un plaer fer-vos companya des de Vintage. Com sempre, no feu res que jo no faria. I a cuidar-se, molt família. Ciao!

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Lloret de Mar es prepara per acollir la Night Trail, una de les proves esportives més emblemàtiques del municipi, aquest dissabte 6 de juny, en què arriba ja a la 11a edició. La cursa ofereix dos recorreguts de 7 i 14 quilòmetres pensats perquè corredors i caminants puguin gaudir d'una experiència única en un entorn natural que és privilegiat. Els participants tindran l'oportunitat de descobrir els corriols de muntanya de Lloret i alguns dels racons més espectaculars del litoral de la Costa Brava en una prova que combina mar, muntanya i esport nocturn. Josep Maria Torres, del Consell Esportiu de la Selva, explica que esperen superar els 600 participants.
3: Nosaltres amb moltes ganes, sí que hem fet algun canvi, sobretot amb la data, però de moment el ritme de les inscripcions és molt bo i esperem doncs, que sigui com els darrers anys una festa esportiva a Lloret. Ara mateix estem per sobre dels 500 participants preinscrits i sabem que les darreres 48 hores són on hi ha un creixement important, així que esperem estar per sobre dels 600 i, doncs, com deia, tenir una bona participació, que es vegi a l'arribada un moment festiu i esperem doncs, això, que molta gent pugui gaudir del circuit i del recorregut.
2: Segons els organitzadors, el principal atractiu de la Night Trail és el circuit.
3: El principal atractiu és sobretot el circuit, el fet de donar a descobrir als corredors l'entorn natural de Lloret de Mar, que és una cosa que a vegades jo penso que falta que posem en valor i és preciós i és tota una oportunitat doncs, poder córrer al costat del mar. És una experiència, a més de nit, arribar i d'estar a la platja, que tothom doncs, sempre ens ha transmès que és molt gratificant.
2: En els mateixos termes s'expressa Frederic Guic, el regidor d'Esports, que destaca l'arribada a la platja.
4: Aquesta cursa que obre doncs, la temporada d'estiu pràcticament, doncs, que ens aporta doncs, més de 500 corredors cada any i que recorre doncs, els corriols més atractius de la zona muntanyosa, de la zona de muntanya de Lloret, tot i que no en tenim gaire, i que acaba doncs, en aquesta arribada emblemàtica que és a la sorra de la nostra platja. Aquí hi ha aquella gent doncs, que ja és una practicant habitual, que solen córrer diferents proves durant tota la temporada, durant tot l'any, tot i que aquesta prova doncs, és una prova doncs, que és fàcil de fer, la distància de 7 quilòmetres és una distància doncs, que és senzilla i que pot doncs, arribar als corredors molt més populars.
2: La Night Trail és una cursa puntuable per la Lliga Championship i destaca per un recorregut que travessa espais emblemàtics del municipi. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web de la prova Night Trail Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Siga el de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: l'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Els alumnes de quart de l'ESO del Coll i Rodés estan immersos en una experiència molt esperada en el curs, que és fer el Camí de Santiago. Un total de 60 estudiants i 4 professors van sortir de Lloret de Mar aquest dilluns per iniciar una aventura que els portarà fins a Santiago de Compostela, després de recórrer diversos trams del camí i visitar ciutats emblemàtiques. Ho expliquen dos dels mestres, l'Agus i la Marta.
4: Vam emprendre aquest viatge el dia 1 de juny a les 6 del matí de la porta del Ramon Coll Rodés i tornem el dissabte dia 6. Vale, som 60 alumnes, més 4 professors acompanyants.
5: Vam començar el dilluns a Navarra, al poble de Roncés Valles. Hem fet dues etapes de Navarra, dos caminates. Després l'autobús ens ha portat fins a la ciutat de Burgos, ens ha portat també a visitar la ciutat de Lleó, fins a arribar a Melide, que és un poble de Galícia, on hem començat un altre cop la caminata fins a arribar a Santiago de Compostela.
3: Però si hi ha algú que viu aquesta experiència amb especial intensitat són els alumnes.
6: Doncs la meva experiència crec que és molt, molt divertit, la manera d'estar uns quants dies caminant i veient el paisatge. L'únic que sí que potser és una miqueta més dur a l'hora de mentalitzar-te i saber que potser és més difícil del que et pensaves, però val la pena i és molt, molt bonic de viure. Crec que es tindria que viure una vegada a la vida.
7: És una mica dur, però mereix la pena molt perquè mentre vas caminant veus coses que no les pots veure cada dia i és una experiència que t'emportes i això.
8: És una experiència molt divertida, m'estic passant molt bé amb els meus amics. Camina una mica dur, però no és tant i... No sé, m'estic passant molt bé.
3: Més enllà dels quilòmetres recorreguts, el projecte també té una important vessant educativa. Donem pas a la Marta, una altra de les professores.
9: On l'alumnat ha de superar obstacles, no? Com han comentat molts d'ells, semblava més fàcil del que realment és, però també se n'adonen que poden fer-ho i que també aquest companyerisme, no?, que sorgeix entre ells i elles. És molt maco de veure el caràcter de l'esforç, també, al final. I viure moments que, al final... No podrien tampoc viure potser a Lloret, no? Paisatges diferents, a part de Navarra, a Galícia, a veure també ciutats, no? On potser no han estat abans. Tot això és el que realment volem fomentar i transmetre a tots ells i elles.
3: Després de les etapes a Navarra, el grup ha continuat el viatge visitant ciutats com Burgos i Lleó abans de traslladar-se a Galícia, on han reprès la caminada. Si tot segueix segons el que hi ha previst, els estudiants arriben aquest divendres a Santiago de Compostela, culminant així aquesta experiència de fer el Camí de Santiago.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
10: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El Consell Comarcal de la Selva i la Colla Castellera Guillats de la Selva han presentat aquest dijous el projecte Castells als Castells, una iniciativa cultural que vol unir el món casteller amb el patrimoni històric dels 26 municipis de la comarca. Donem pas al vicepresident tercer del Consell, Albert Sanz.
3: Bueno, pel Consell Comarcal, sempre que sigui fer difusió de la cultura popular d'aquí del nostre país és molt important. I a més hem d'aprofitar la feina de les entitats socials i de tot tipus d'entitats per tirar endavant tot això, perquè al final el teixit associatiu és el que val a la província, el que fa molta feina on no arriba precisament les administracions, i sense ells no podríem tirar activitats com aquesta endavant.
2: La proposta consisteix en aixecar un pilar de 4 en castells, torres i elements patrimonials destacats de la Selva, convertint aquests espais en escenaris de la cultura popular i de la trobada ciutadana. El primer acte tindrà lloc aquest diumenge al castell de Fornils, a Susqueda. El projecte ja té les 10 primeres dates lligades i les actuacions s'aniran desenvolupant en el territori entre aquest any i el 2027. Entre les ubicacions previstes, en el cas de Lloret de Mar, l'actuació es farà al Castell de Sant Joan. En aquest cas, la data està pendent de concretar-se. Els Guillats de la Selva, nascuts el 2018 a Santa Coloma de Farners i consolidats com a colla de nivell de 7 pisos, destaquen que la iniciativa reforça l'arrelament comarcal i la connexió entre patrimoni i cultura castellera arreu de la Selva. D'altra banda, seguim mirant el cap de setmana en què la Casa Cultural Andalusa organitza aquest diumenge la tradicional Romeria del Rocío, una jornada festiva que comptarà amb diferents actes i un recorregut per Lloret. Sebas Crespo, president de l'entitat, explica que un dels moments més esperats, a més de la missa, és la sardana mixta.
4: A las 10 salimos de la iglesia, vamos a la Plaza del Carmen. Allí se cantará una canción a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores, y luego se hará una sardana mixta, o sea, catalana y andaluza, y una sevillana. Bueno, las versiones que nosotros sacamos es la patrona, la Virgen del Rocío y la Virgen de las Angustias. De ahí pasamos, nos metemos en la calle San Pedro y luego vamos a Zaragoza. Y evidentemente haremos paradas y la gente bailará ahí.
2: La romeria de la Casa Cultural Andalusa compta amb la participació del coro Romero Verde, l'Escola de Ball Carisma i la Inua Dance and Fitness. L'activitat s'allarga tot el dia d'aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio.